al molest trobem zics que en bo. Es intertanint de galoa cartot. En únic rom van a magnífic entuin. Desgarrat estem a valoi polbuin. Ei, a molest, trobem els ics que em bo. Es intertenint a galó a cartot. En únic rom van a magnífic entuin. Desgarrat estem a valoi polbuin.